va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi o Xindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Maverequeter Ondimi o Xindau.